0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors.

0: my heart.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Kinda wanna dance to this.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 7. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Soy J.C. Randoña y quiero invitarte a escuchar House Nation Radio Show todos los lunes a las 22 horas en Radio Abrera. Desde Abrera, Barcelona y para todo el mundo. Cada semana te presentaré una DJ Session con música mezclada única y exclusiva que te hará sentir

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: El cap de setmana passa amb nosaltres. El cap de setmana passa amb Ràdio Brera.
1: Xarxa de refugis climàtics de Brera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Des de l'Ajuntament de Brera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Brera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBI comès estan amenaçats per l'ultradreta i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i anar agafats de la mà. El col·lectiu condemna qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del mateix col·lectiu i mostra la seva solidaritat cap als afectats. I nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 22 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 235 municipis. Els bombers van treballar durant la tarda d'aquest dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. Va afectar unes 2 hectàrees. Busquem ara la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge que es presenta molt estable al conjunt del país i aquestes hores del matí les temperatures són molt i molt suaus a bona part de la costa catalana, més concretament al delta de l'Ebre. Aquests valors superen els 24 graus, que amb aquesta humitat més elevada la sensació de xafogor aquestes hores és molt marcada. En un matí que serà molt assolellat al conjunt del país, sí que és cert que a la Costa Daurada tindrem núvols una miqueta més compactes. A la resta es presenta un matí, molt més tranquil, i a la tarda sí que els núvols guanyaran terreny, inclús a la Costa Daurada,

0: Activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà un open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 2:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23.

0: 3 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
8: ¿Qué hora son, mi corazón?
9: Hora 23.
10: Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
16: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
17: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera. Yeah.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors. En una manifestació amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, la marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar el passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf, amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estiguin amenaçats per la ultradreta, assegura, i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, els jardins de Can Parrella de Torelló, a Osona, acullen avui la tercera edició de Can Paella, un concurs de paelles per colles organitzat per l'entitat Deixebles de Sant Feliu. Des de Ràdio Ona, Maria Ceituno.
3: Un total de 26 equips competiran per elaborar la millor paella en una jornada que s'ha consolidat com una de les activitats prèvies a la Festa Major. A més de valorar la presentació, el gust, la cocció o l'originalitat de les receptes, el concurs incorpora un joc que introdueix factors sorpresa durant l'elaboració dels arrossos. Ho explica Xevi Febré, membre de l'organització.
4: Mentre hi ha la cocció, hi ha un joc. O sigui, amb algun grup li pot tocar que hagin d'afegir un ingredient que nosaltres hem decidit i l'han d'afegir a la cocció. Els hi pot tocar, doncs, que hagin d'anar a ajudar amb un altre grup, que puguin demanar consells a algú del jurat, diferents coses, o simplement que no els hi toqui fer res. I això es fa durant l'elaboració, és a dir, des de les 10 fins a les 2.
3: El primer premi serà un val de 100 euros per consumir en un dels establiments col·laboradors amb l'entitat, mentre que els segons i tercers classificats rebran llibres de cuina.
2: Gràcies, Maria. I diumenge, marcat avui per la final del Mundial de Futbol que es viurà aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina, en Lamine Yamal com a crac de la selecció espanyola i amb Messi com a líder de la selecció argentina. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal.

0: servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6 es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 11:45, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol inclòs, els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà. Manresa per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A
3: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
1: Marquem la diferència.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Bambù.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebia un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona o Tarragona. Més informacions, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, al nivell extrem, a 22 municipis de 7 comarques i al nivell 3 de risc molt alt, en 235 municipis de 23 comarques. D'altra banda, el Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol que es jugarà aquesta nit a Nova York. Ho farà al MetLife Stadium amb capacitat per 82.500 espectadors. Serà a les 9 del vespre, hora catalana, aquesta final entre la selecció espanyola de Lamine Yamal i la selecció argentina de Leo Messi. És tot fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més, torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les Comedudes Rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol podem gaudir del

0: L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 2:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio

0: Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
5: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
3: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició d'una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. D'altra banda, també vinculat a aquesta situació, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. De fet, aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3 de risc molt alt en més de 170 municipis. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es jugarà aquesta nit a Nova York, a les 9 hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal davant la selecció argentina de Leo Messi. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, un any més torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A un quart de 12 del migdia es farà una open class d'aigua gym de mitja hora a la piscina mitjana oberta a tothom per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les comedudes rotieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6 es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes

0: La set, hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
1: Abrera informació, l'agenda.
0: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, diumenge 19 de juliol, a 2:00 es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues, a 4:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So. I representa també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Abrera informació, l'agenda.
0: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 4:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
1: Abrera informació, l'agenda.
0: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Obrera.

0: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Obrera.
1: Mami.
2: Tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
3: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: darrere, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del el municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera. Un any més, torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. A les 12 es farà el salt conjunt a les 3 piscines. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les comedudes rotieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables a 11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera, de 1 a 2 a Festa de l'Escuma de Colors, de 4 a 6 Fideuà Popular, a les 6 hi haurà Campionat de Parxís, a les 7 Vall de Zumba, també a les 7 hi haurà Xocolatada, seguit de Pinyata Infantil a 8:15, a 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, diumenge 19 de juliol, a les dues es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret

0: 31 de juliol inclòs, els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
6: Al cap de setmana a Radio Abrera, marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.
2: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Gràcies, Pepita Estudios.

0: Ha d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçat al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Tot això en una nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que havia d'avui. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es juga aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal amb la selecció argentina de Leo Messi. Sí. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 19 de juliol, a la piscina d'estiu municipal d'Abrera. Un any més, torna el Mulla't per l'esclerosi múltiple. De 10 a 2 es podran nedar amb metres solidaris i comprar productes de merchandatge. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. També aquest diumenge, de 12 a 2, les comedudes rocieres d'Abrera celebren el seu festival de final de curs a la sala municipal, amb actuacions dels diferents grups de l'entitat. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació. L'agenda.
4: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera, de 1 a 2 a Festa de l'Escuma de Colors, de 4 a 6 Fideuà Popular, a les 6 hi haurà Campionat de Parxís, a les 7 Vall de Zumba, també a les 7 hi haurà Xocolatada, seguit de Pinyata Infantil a 8:15, a 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de Festa Major amb barbacoa i migues, a 4:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'Escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9.

0: vespre es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol, Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: és hora 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
3: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
1: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
3: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
3: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
1: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York a les 9 del vespre hora catalana.
3: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
1: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Rocaibrós de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Rocaibrós. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. A les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Pel que fa a la programació de la festa major de Can Amat, Diumenge 19 de juliol, a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 6:45 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol l'Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol.

0: Sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
8: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
8: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
10: Hola, soy J.C. Randoña.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ben, jo també.
1: Pablo, que ara m'estic rient, ara no.
2: Sí, què tal? Què tal, com estàs?
1: I tu què tal, Pablo?
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Amb aquesta calor, em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Yo que pensaba que estaría mal, en cambio no.
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys, trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, a la comarca del Segrià, concretament al costat de la carretera LP-7041, venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que hauria sortit a passejar el seu gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència i el cas es troba ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat a més 3 dies de dol oficial. I encara més successos. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat, això sí, que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, recordem que aquesta jornada es torna a trobar marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més repartits en 23 comarques. Continua també restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I en mobilitat, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams de velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i, a més, també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven fins a 180 quilòmetres de via. Avui, però, n'hi ha 40 menys, encara que s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. I en cultura, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Recordem que el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol aquesta nit a partir de les 9 entre Espanya i l'Argentina. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
2: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. A les 6 hi haurà campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
2: Abrera Informació, l'agenda.
5: Pel que fa a la programació de la Festa Major de Can Amat, diumenge 19 de juliol, a 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I representa també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous Jous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un 1:15 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
2: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte, tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 6 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 21

0: mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: ¿Qué hora son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije muy
7: clarito. Permanece en la escucha.
8: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
5: Hora 23.
8: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
5: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
8: A Ràdio Abrera, Hora 23.
9: Ràdio Reloj.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
10: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
11: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
12: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
13: El cap de setmana a Ràdio Abrera.
14: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
15: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet també un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:15 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aigua Viva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringit l'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i fins i tot van arribar, aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors, van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Parlem també de cultura. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. I en els esports, aquesta nit es disputa la final del Mundial al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 espectadors, Espanya buscarà el seu segon títol davant l'Argentina de Leo Messi, que podria coronar-se amb el seu quart Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la Biblio Piscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables a 11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. A les 6 hi haurà campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Pel que fa a la programació de la festa major de Can Amat, Diumenge 19 de juliol, 6:45, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, el Rabató. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventud de Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa

0: Estació més propera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha.
6: Ya no sonríe más, se arregla todo.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
7: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna
4: be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
8: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: T'agrada la bona música?
4: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, a prop del nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 3:15 i el telèfon 112 d'emergències ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 3:15. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis, perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Rocaibrós de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, es faran els jocs dirigits, la missió impossible per infants de 5 a 10 anys, i podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Rocaibrós. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. A les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Pel que fa a la programació de la festa major de Can Amat, Diumenge 19 de juliol, 6:45, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol, el Rabató. 29 i 30 d'agost, a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol l'Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
0: A Ràdio Abrera, la informació.

Que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
0: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Obrera, la música que
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que es troba tallada entre les autovies C31 i B20, prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, cap a Barcelona. L'avís s'ha rebut cap a 2:45. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. A més, els bombers continuen treballant des d'aquest matí en un altre incendi, en aquest cas a una masia a Aiguaviva. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
4: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable al conjunt de Catalunya, amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada tímida, això sí, a punts del Pirineu, i amb un migdia que ha tornat a ser de ple estiu al conjunt del país, amb unes temperatures que, sobretot a l'interior de Catalunya, s'han mogut al voltant dels 36 a 39 graus i la xafogor ha continuat estant molt marcada a bona part de la costa i prelitoral català. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb la mateixa dinàmica, amb aquesta estabilitat que fa molts dies que ens acompanya, ambient molt assolellat, que a la tarda podrà créixer alguna nuvolada sobretot al Pirineu i punts a la Costa Daurada, amb unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades, superant els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i amb aquesta xafogor que encara ens perseguirà. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
3: I a banda del tall de trànsit derivat d'aquest incendi, ja posem ara especial atenció a l'autopista AP-16, que hi ha carrils tallats a Sant Celoni en sentit Barcelona, també a Montroig del Camp en sentit nord, a causa d'un accident en aquest cas que ha implicat 4 vehicles. També carril tallat a Mollet del Vallès en sentit Girona i a Llinars del Vallès cap a Barcelona, com diem tots aquests, a l'autopista AP-7. Continuem amb successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses. Pel vols de 3:45, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta zona del Baix Segre i van acabar trobant el cos sense vida. I en els esports, compte enrere per la final del Mundial, que es juga aquesta nit a partir de les 9 al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya buscarà el seu segon Mundial davant l'Argentina de Messi, que podria aconseguir el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació, repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. A les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 8:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Pel que fa a la programació de la festa major de Can Amat, Diumenge 19 de juliol, 6:45, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol l'Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
7: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres i esperem!
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
11: I me pregunto si pudiera ser
10: amb tots els èxits del panorama nacional.
11: Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, els anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la...

0: qualsevol punt del planeta. A radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Brera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. Recordem també que els bombers continuen treballant en un altre incendi, en aquest cas des d'aquest matí, a una masia d'Aigua Viva. I precisament donem un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara hi ha diverses afectacions a la xarxa viària a banda d'aquesta que hem comentat per l'incendi al Prat de Llobregat. Per això, connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i hi ha retencions en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions en diferents trams entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sobirà en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Agustera en sentit Vidreres. A més, a la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 340 hi ha qual Vendrell en sentit Barcelona a la 2 i retencions a Jorba en sentit Barcelona a la C31, retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda del Cua entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Moltes gràcies. Mira, ja seguim parlant ara de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta aquesta passada nit d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. El cas es troba sota secret d'actuacions. Recordem també que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia davant de l'edifici de l'Ajuntament i que el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. En matèria d'incendis, recordem que de cara a demà el Pla Alfa es mantindrà activat amb el nivell 4 de risc extrem a 37 municipis de 7 comarques i amb el nivell 3 de perill molt alt hi haurà 219 municipis més de 23 comarques i continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmell. I en els esports, recordem, queden ja només 2 hores, ara ja menys, per a la final del Mundial entre Espanya i Argentina, que començarà a partir de les 9 a Nova Jersey. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, diumenge 19 de juliol, durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. A les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
4: Abrera Informació.
5: I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dins l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
11: Mm. Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Aquest estiu, Ràdio Abrera.
12: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, en

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Atenció, nova ubicació per viure plegats la final del Mundial en pantalla gran. Gràcies a la gran acollida que ha tingut la convocatòria, canviem la ubicació de la retransmissió del partit a Can Morral, perquè puguem ser-hi tothom. A partir de les 8 del vespre, gaudirem de música i servei de barra. Us hi esperem!
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

Atenció, nova ubicació per viure plegats la final del Mundial en pantalla gran. Gràcies a la gran acollida que ha tingut la convocatòria, canviem la ubicació de la retransmissió del partit a Can Morral, perquè puguem ser-hi tothom. A partir de les 8 del vespre, gaudirem de música i servei de barra. Us hi esperem! Dai, dai.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda i a hores d'ara encara n'hi ha algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 10:45, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en cultura, recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i un humor britànic. També va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 aficionats, la selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, recordem, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. A partir de les 9 del vespre, al parc de l'estació, podrem veure en pantalla gran la final del Mundial de Futbol 2026 que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Argentina. A partir d'una hora abans, a les 8, hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Es recomana als i les assistents que portin les seves cadires i estores per gaudir de la retransmissió del partit. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana celebren la seva festa grossa els de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem la programació de totes dues festes. A Can Vilalba, a 8:45 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats i seguidament es projectarà la final del Mundial.
3: Abrera Informació.
4: I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu a al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Més coses. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol inclòs, els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dimarts 22 de juliol, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova xerrada del cicle de salut comunitària. En aquest cas es tracta d'una xerrada informativa amb consells bàsics, prevenció i tractament farmacològic de l'insomni, a càrrec de Marcel Gili Carulla, farmacèutic de la farmàcia Gaudí d'Abrera. Dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera ha tornat aquest juliol a la piscina d'estiu municipal amb música, activitats i sorteig. El dimecres 22 de juliol organitzem la darrera sessió de la temporada. De 5 a 7 emetrem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. A partir d'un quart de 7 hi haurà l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i a les 7 a la zona de gespa es farà una sessió de ioga oberta a tothom a càrrec de l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera. Dijous 24 de juliol Abrera acollirà una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 i de 4 a 8 a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.com.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 20 de juliol, col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol, futbol a l'escola Josefina Ibáñez. Dimecres 22 de juliol, es faran batuts. Dijous 23 de juliol es farà una activitat esportiva a la piscina d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys. Divendres 24 de juliol es farà el comiat amb sopar de pinxos i festa final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. I també us avancem la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 20 de juliol de 5 a 6 hi haurà l'hora del conte Tinc un volcà per infants de 2 a 5 anys amb l'activitat Crear el racó de la calma. Dimarts 21 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Tami, el maquinista, per a tots els públics. Dimecres 22 de juliol a les 7 es sortejaran 12 regals de Ràdio Abrera. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat. També les trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
0: El cap de setmana a Ràdio Abrera, a Ràdio Abrera, marquem la diferència.
4: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
5: Però on ho veus, tot això?
4: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
5: No.
4: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
5: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
6: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
7: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
8: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remput.

0: Atenció, nova ubicació per viure plegats la final del Mundial en pantalla gran. Gràcies a la gran acollida que ha tingut la convocatòria, canviem la ubicació de la retransmissió del partit a Can Morral, perquè puguem ser-hi tothom. A partir de les 8 del vespre, gaudirem de música i servei de barra. Us hi esperem!
1: Ràdio Obrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Ico. Atenció, nova ubicació per viure plegats la final del Mundial en pantalla gran. Gràcies a la gran acollida que ha tingut la convocatòria, canviem la ubicació de la retransmissió del partit a Can Morral perquè puguem ser-hi tothom. A partir de les 8 del vespre, gaudirem de música i servei de barra. Us hi esperem!
1: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu...
2: També a l'estiu...
1: Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Pico.
1: Atenció, nova ubicació per viure plegats la final del Mundial en pantalla gran. Gràcies a la gran acollida que ha tingut la convocatòria, canviem la ubicació de la retransmissió del partit a Can Morral, perquè puguem ser-hi tothom. A partir de les 8 del vespre, gaudirem de música i servei de barra. Us hi esperem! Aire.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Atenció, nova ubicació per viure plegats la final del Mundial en pantalla gran. Gràcies a la gran acollida que ha tingut la convocatòria, canviem la ubicació de la retransmissió del partit a Can Morral, perquè puguem ser-hi tothom. A partir de les 8 del vespre, gaudirem de música i servei de barra. Us hi esperem! Dai, dai.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

Atenció, nova ubicació per viure plegats la final del Mundial en pantalla gran. Gràcies a la gran acollida que ha tingut la convocatòria, canviem la ubicació de la retransmissió del partit a Can Morral, perquè puguem ser-hi tothom. A partir de les 8 del vespre, gaudirem de música i servei de barra. Us hi esperem! Dai, dai.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un infant de 6 anys ha mort a una piscina de Calella al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a les 6 d'aquesta tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta nit passada en un camp de panís a Soses. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que malauradament es va trobar sense vida. Els Mossos han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumari. Desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. I en matèria d'incendis, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. No deixem de parlar d'incendis, perquè els agents rurals informen que per demà dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi un dia més el nivell 4 per perill d'extrem a 37 municipis de 7 comarques, i a més s'activarà també el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Per tot això es demana extremar les precaucions per evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en els esports, a hores d'ara, comença la final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium de Nova Jersey, davant d'uns 82.500 espectadors. Les seleccions d'Espanya i l'Argentina s'enfronten. Els espanyols buscaran la seva segona estrella, mentre que l'Argentina, liderada per Leo Messi, buscarà el que seria el segon Mundial consecutiu i el quart de la seva història. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 76 anys i de nacionalitat francesa ha mort avui a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a 6:15 de la tarda. La víctima s'estava banyant quan s'ha desmaiat i els socorristes l'han tret de l'aigua. Tot i que han fet les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes. I d'altra banda, un infant de 6 anys també ha mort, en aquest cas, a una piscina de Calella, al Maresme. Segons ha informat també Protecció Civil, l'avís en aquest cas s'ha rebut a 6:00 de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista, en aquest cas, a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses. Pels vols de 10:45 de la nit passada, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima mortal. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que es troba sota secret de sumari. Avui desenes de persones han guardat un minut de silenci davant l'edifici de l'Ajuntament i s'han decretat 3 dies de dol oficial. I els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora d'aquesta tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. En aquest cas s'ha hagut de tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. De cara a demà, els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en perill molt alt a 219 municipis més de 23 comarques. Continuarà també restringir l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell Marmellà. I en els esports, en joc des de les 9 de la nit, la final del Mundial de Futbol dels Estats Units entre Espanya i Argentina. Al descans, el resultat és d'empat a 0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Fa bo!

connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Detecto.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
5: Hola, soy J.C. Argandoña.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.
1: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.